0: Chiaro, tout de suite, hein? Faisait une place à l'actualité du moment.
1: Bachillerat. L'Utsita et les autres langues minorisées seront intégrées à examens de spécialité à partir de 2028. Les lycéens qui font une spécialité en Utsita pourront faire l'examen correspondant en aquella langue à partir de la session de bachillerat de 2028. Jordi Rajos. Le bachillerat français évoluera à partir de 2028 per tal de prendre mieux en compte les trajectes bilingues en langues dites régionales. Según Le Monde, le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, a annoncé que les lycéens qui auront suivi une spécialité en d'autres langues de l'État français pourront d'arrêt-là passer les preuves correspondantes en aquella mateixa langue. Così funcionaran les esproves. Concretament, una escola que ha estudiat una matèria de especialitat, com la matemàtics o l'història o geografia, prende les annades de primero e de terminalo en una llengua com l'Utsita, puirà passar l'esprovo en aquella llengua al moment de l'examen. Lo sujet demorarà identic a aquel pepa usat en francès, mas serà traduit. Aquella mesura s'aplicarà pas menys a una sola de les especialitats finals, ja que l'altre haurà obligatoriament de ser preparat i avaluat en francès. Per exemple, una escola que ha seguit l'especialitat de matemàtics en bretó la podrà passar en bretó i l'especialitat físico-química en francès, s'ho diguet Geffray. Le Grand Oral seguirà la mateixa logica. La partida que porta sur l'especialità concernida pourra essere presentata in la lingua causida. Fins ara, les escolars escolarizzati dins les filières bilingues devono passare les esproves en francès, levat quand la lingua dicio regionale costituisce e lo mette in sua specialità. Le ministeri presentano aquella reforma come una riconoscenza dei tragetti bilingues e assicurano che remette pas in causa la place centrale del francès dins le système éducatif. Just pressiu de mobilizacions creixentes. Aquella nova disposició arriba dins un context de mobilització creixenta en sosté a les llengues pròpies non oficials. D'empei la reforma menada per Jean-Michel Blanquer en 2019, diversos grups i associacions han denunciat l'espai limitat ballat a aquelles llengues de l'examen del batxillerat. Aquelles demandes han recentment guanyat davant particularment amb les mobilitzacions dels lycéens bascos de Bayuno pel dret de fer els exàmens en basco. Davant d'aquest pressió social i associativa, el Ministeri de l'Educació a poc a xapau d'obert el camí a un tiro de mesures que permetran fins final d'administrar els exàmens de batxillerat dins les diverses llengues autòctones de l'Estat, d'un l'Utsità.

mes d'altres homes, d'altres camps, d'amics semblar de ser de festa, és un no joio d'avançar. Mai sapien fa baix sempre ri, és encara mal fargat. Sario ten que s'ha che vivre, sario ten que ve.